Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per ara a les 9 el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i també afectacions al trànsit i al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 490 serveis relacionats amb les pluges. A Ponent, la pedregada també va afectar diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya al Vendrell. La pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, una variant a dos Esparreguera, sentit Lleida, deixa un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massaret-Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro pel vol de les 11 del matí a Barcelona. La víctima va patir talls al coll i a l'esquena i va ser traslladada posteriorment a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després el presumpte agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. Segons fonts policials, els dos homes no es coneixien. I el conductor d'un vehicle ha mort en una sortida de via, la C-58, a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també, la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també per una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb alguns núvols ara al matí a la Costa Brava i a la Catalunya Central, i núvols d'evolució de cara a la tarda al Pirineu sense pluja.
1: Notícies en xarxa.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Sentis que toques fons. Quan no puguis seguir jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
4: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
5: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

0: so too bad.
1: Ripollès FM.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat fa una estona arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya, amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i afectacions al trànsit i també al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. A Ponent, la pedregada va afectar també diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, a la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants. A banda, també una avaria a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanet, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro de Barcelona pels vols de les 11 del matí. La víctima va patir talls al coll i també a l'esquena i va ser traslladada a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després el presumpte agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. I el conductor d'un vehicle mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també en una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents, 33 de les quals eren motoristes. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lumi Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Tu sabies que el germà de la Laia patia assetjament escolar?
2: Ah, sí? I com està?
1: Molt millor, gràcies a la intervenció de l'USAP.
3: La unitat de suport a l'alumnat en situació de violència dona resposta a les violències que viu l'alumnat. Si vius una situació de violència, contacta amb l'USAP a través del telèfon 900 923 098, el correu electrònic usap.educació@gencat.cat o l'aplicació web USAPS. T'escoltem, t'ajudem, et protegim. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
6: Genís Martínez, fem dissabte.
7: Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
6: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
8: What's up, this is David Guetta.
9: Teddy Swims.
10: Tones.

0: Són les 11.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat a les 9 del matí arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades i, de fet, avui ja es recupera progressivament la normalitat. Les principals afectacions s'han concentrat a la part baixa, al Serrallo, les zones de platja, la Mora i també diversos polígons i urbanitzacions de Llevant. Els serveis municipals han treballat durant tota la nit per tal de retirar arbres i també netejar embornals. Encara hi ha veïns sense llum a Monars, l'Escorpí i Rodolat del Moro, i quatre línies d'autobús mantenen encara afectacions. Pel que fa a Ponent, la pedregada també va afectar a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també una avaria, encara ara a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11. I el dispositiu de seguretat del Parc de les Vies de Lleida es mantindrà de forma preventiva. Així s'ha acordat en una reunió que han mantingut l'alcalde, Félix Larrosa, la tinenta d'alcaldia, Cristina Morón, i els comandaments de la Guàrdia Urbana i Mossos per tal de fer balanç de l'operatiu conjunt implementat ara fa una setmana després dels aldarulls que s'havien produït el cap de setmana del 15 d'agost. Tot i que no s'han produït nous incidents, els cossos de seguretat seguiran controlant la zona durant uns dies més. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb la presència d'alguns núvols a la Costa Brava i a la Catalunya central.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor o gerocultora. Carnisser o carnissera. Dependent o dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment. La Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Hi everyone, it's Nile here.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les del Just Parla, Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat a les 9 del matí arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb les pluges arreu del territori. Junts i Comuns demanen, de fet, explicacions al govern per la no activació de l'alerta pels aiguats al Tarragonès, al Baix Penedès i al Baix Camp. Tots dos grups han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Els comuns volen saber per què no es va enviar l'alerta a la població afectada, mentre Junts acusa el govern de mala gestió i de no tenir un procediment clar per activar el sistema S-Alert. I pel que fa a la mobilitat, un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert. També un altre accident a l'A2 a Sant Joan d'Espí deixa l'enllaç a la C245 tallat. A la C14, un altre accident a Ciutadilla deixa un carril tallat i, a banda, la volcada d'un camió carregat de porcs a la C25 a Riudellots de la Selva deixa també animals a la via i provoca circulació intensa. A banda, la Ronda de Dalt recupera també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanes, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11. I els Mossos d'Esquadra han detingut una persona vinculada amb la mort violenta d'un home en una baralla grupal la matinada del diumenge a la Ràpita. Es tracta d'un home de 34 anys i que aquest dilluns es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que avui passi a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre té una investigació oberta que està sota secret d'actuacions. I els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar han tallat aquest matí la Nacional 2 per reclamar millores salarials i laborals. Una quarantena d'empleats han ocupat el carril en sentit Girona i la policia local ha hagut d'habilitar pas alternatiu. Els treballadors denuncien que fa 2 anys que esperen una millora salarial, l'increment dels complements i 2 dies lliures més a l'any. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.

0: Carey, presentat per Jordi Casas.
1: Jordi Casas.
2: Hola, què tal, companys i companyes? Com anem? Espero que estigueu tots i totes fantàstics, que gaudiu de bona salut, sigueu feliços, tingueu un munt de diners, pagueu pocs impostos i, en definitiva, tot us vagi de meravella. Molt bé, sóc en Jordi Casas, un noi que de molt petit ja escoltava bona música, m'hi vaig aficionar. La meva àvia, en Pau Descansi, em feia escoltar la ràdio cada dia i això va fer, doncs, que aquest nen que escoltava la ràdio sigui actualment un pesat que xarra i xarra tot presentant temes, o bé House, el Jordi Casas House, o aquí el Hit Parade dels anys 70, 80 i 90. Molt bé, una forta salutació directament a tota aquella gent que ara m'esteu escoltant, per exemple, online, en línia, des de qualsevol punt, o bé des del Ripollès, a la província de Girona, o bé des de l'Empordà, o la Selva, també a Girona, o des de Girona Capital i tot el gironès. També els que ho feu, per exemple, des del Baix Llobregat, el Vallès, Barcelona, la seva àrea metropolitana, el Maresme, el Bages. També a Lleida, la Terra Ferma, Terres de Ponent, a Andorra, a Formentera, Eivissa, a Ses Illes i també a Sitges, Garraf. També, òbviament, saludem a tota aquesta gent que ara mateix esteu a Manlleu i a l'Osona. Aquestes fantàstiques terres amb aquest fuet i espatec fantàstic. Molt bé, doncs res, avui no tenim curiosament a Caco Martínez, que ens ha fet el salt. Caco Martínez, si ara passéssim llista al col·legi, estaria totalment castigat sense pati. Molt bé, doncs res, ara mateix el que farem és presentar-vos una que és la primera cançó del Hit Parade del programa, que us encantarà. Us encantarà si us agrada el pop britànic dels anys 80 amb aquesta formació que es deia OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark, com els paletes a la foscor, Manoeuvres in the Dark, Pepe trae la gaveta. Doncs bé, anem ara mateix a recuperar dels creadors de Enola Gay aquesta supercançó. Un tema que es deia Made of New Orleans.

Escoltes Hit Parade, els èxits dels 70, 80 i 90 amb Jordi Casas. Hem parit Hit Parade per remoure

quina peça, recordant aquell cap igualada Tito, Two Friends, o per exemple aquell Tubular Bells, Mike Oldfield, amb la veu també de Mary Reilly, amb aquest 5 miles out, 5 milles enllà. Ara, moment d'escoltar aquella cançó també dels anys 80, les dues primeres de principis dels 80, aquesta llara de mitjans finals dels anys 80 dels creadors d'aquella balada que es deia Carrie, directament des de Suècia, una cançó profecia que deia que era el final del compte enrere. Gran formació que ara mateix recordareu. Eren Europe.

0: Countdown al final del compte enrere. Europe, directament des de Suècia, anys 80. Quin musicarro que es feia a l'època, eh? Molt bé, si algun dia aneu amb el cotxe arreu de Catalunya, aneu girant el dial i sentireu: hola, què tal? Soc Esteve Llop. Què tal, companys i companyes? I sempre, a tot arreu, hi ha un noi que es diu Esteve Llop. I l'Esteve Llop, que és un gran entès de ràdio, presentador del Rock and Classics, doncs ens vol presentar, bé, ho fa cada setmana, una cançó d'aquelles que a ell li porta uns records especials, oi, Esteve?
1: Què tal, Jordi? Com estàs?
0: Bé,
1: i com
0: home,
1: esteu els oients de Hit Parade? Esperem que estigueu passant una bona estona amb el programa del Jordi, i avui doncs tenim un nou moment, una nova oportunitat per explicar-vos alguna petita història relacionada amb algun tema en concret.
0: Vale.
1: Avui viatgem al 7 de febrer de 1984, moment en el que es va publicar un dels singles més exitosos de la formació de hard rock, Van Halen. És l'únic senzill d'aquesta agrupació que va arribar al número 1 de la llista Billboard nord-americana. Formava part també del seu treball titulat senzillament com aquell any, 1984, 1984. I dins d'aquest llarga durada hi apareix aquesta cançó amb un solo de guitarra inconfusible que tenim ben integrat a la nostra memòria col·lectiva. El tema es diu Jump, Van Halen.

0: perquè aquesta cançó, especialment el sintetitzador, em posa, doncs, la pell de gallina. Jump amb Van Halen. I ara mateix anem a altres coses.
1: Ei, hola, què tal? Benvinguts al Menja Pasta. Avui donarem la benvinguda al Jordi Casas, natural d'Igualada i resident a la Val d'Aran. Què tal, Casas?
0: Bé, Ciutat Vella. Visc a Ciutat Vella, eh?
1: Va, comencem amb la primera pregunta d'avui. Diu la llegenda que Sant Nicolau Pistoler va pujar dalt la fallada de Malpàs entre Pont de Suert i Tremp fent el pi per a complir una promesa. Quina promesa era aquesta, Casas?
0: No sé, que es compraria un Lamborghini o... No sé, és que no sé.
1: Opció A. Va prometre pujar-hi si el reggaeton aconseguia ser la música més escoltada de Catunya. Opció B. Va prometre pujar-hi si Vox no treia cap escó. Opció C. Va prometre pujar-hi si en Quico Rivera, àlies Paquirrin, es reconciliava amb la seva família materna.
0: Ostres, jo diria que possiblement és lo del reggaetó, no? Vaja, no veig cap altra opció, no sé.
1: A veure, Jordi Casas, no et precipitis. Tenim en joc una fantàstica bateria per a vehicles elèctrics de tallers Conchita. Bons carros per poca guita. I tal.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Aquest noi es diu Chema, eh? I és de l'Osona, de l'Osona. Moment ara mateix a recuperar més cançons d'aquelles que us entraran per una orella i també per l'altra, perquè és en estèreo, i no us sortirà per la... Bé, en definitiva, us la quedareu perquè era un tema d'aquells bons, bons. Any 1985, època daurada del Italo Dance, quan vaig tenir l'oportunitat de presentar com a novetat aquesta cançó de Laffer, que es deia Secret.

Ostres, hi va haver una època als anys 80 que em vaig cansar, entre cometes, oi?, de presentar en una discoteca, doncs, a Sabrina Salerno. Recordo que la seva mare no ens deixava entrar al camerí per raons òbvies quan hi havia la Sabrina, que per cert és bona noia i bona amiga. I també, per exemple, Baltimore, en pau descansi. Per exemple, Chris Lewis o Ryan, el Massimiliano, el cantant de Valentino, Mon Amour, i també aquest noi que es deia Dinaro, que traduït de l'italià vol dir diners, pasta, perquè es va enforrar amb aquestes cançons. Charleston, A Taste of Love, o per exemple aquesta que es deia To Meet Me, amb el que coneixem com a Dean Harrow, però és Dinaro, que vol dir diners, amb argot directament de la Itàlia. Senyores i senyors, aquesta me la va recordar l'altre dia el Josep de Campdevànol. En parlem, Josep, estem en contacte. Una bonica cançó de J.D. Jeffer, que es deia Don't

0: el creador de
1: l'Amy de Valero.
0: Fancy, Fancy, que era a la mà, o és a la mà, si no vaig mal fixat, a la mà, mira'l, mira'l, el tinc aquí a la mà. Bé, Fancy, creador de Play Me de Valero, amb una cançó brutal d'aquelles també espeluznants, que es diu Les Flames de l'Amor, Flame of Love.
2: Barcelona Olímpica!
0: Senyores i senyors, ara que parlem

doncs anem a recordar aquesta cançó d'un home que també vaig presentar. Tenia una cara molt blanca, anava vestit com de mimo sempre, no sé qui és, perquè sempre anava molt maquillat, es feia dir Nico Mission, i això, The World Is You, tu ets el món.

vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat el 22 de març, crec, o de maig, de l'any 1999. Això es deia Flat Beat, amb un francès que tothom diu Mr. Oizo. No, no, és Mr. Oizo, Oizo, que és ocell en francès. Molt bé, una gran cançó amb un ninot que es deia Flat Beat, si no recordo malament, eh? Flat Beat. Doncs si heu vist a les xarxes la promo de Hit Parity de Jordi Casas, haureu vist que tinc un alf i aquest ninot. Són els meus ninots que sempre jugo abans d'anar a dormir, especialment quan la dona no em fa massa cas. Anem a recuperar més 90s, ara amb Imperio i això que es deia Atlante.

0: Madrid, en Jordi Casas.
1: Jordi Casas, estic tip i posant la ràdio i només sento carregató.
2: No, no!

Quina diferència amb la música dels anys 90 a la música que, malauradament, sona a vegades actualment. Molt bé, estem mesclant en aquest programa que es diu Hit Parade, sóc en Jordi Casas, temes dels 70s, avui no n'hem posat cap, dels 80s i també ara mateix dels 90s escoltàvem a DJ Quicksilver, un dels màxims exponents de la música progressiva, amb això que es deia Bellissima. Donant pas ara mateix a un tema, bé, tots aquests temes jo els havia presentat com a novetat abans que ningú i els havia punxat. Això es deia Veracocha, Carte Blanche. Em penso que hi té molt que veure Ferry Corsten. Veracocha, la carte

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb les pluges arreu del territori. El Segrià hauria deixat poca afectació als cultius, segons les primeres comprovacions sobre el terreny. La fruita de pinyol ja està pràcticament collida i la pera ho està en un 70%. Tarragona, la més afectada pels aiguats, ja recupera també progressivament. Les principals afectacions s'han concentrat a la part baixa, el Serrallo, les zones de platja, la Mora i també diversos polígons i urbanitzacions de Llevant. Els serveis municipals han treballat durant tota la nit per tal de retirar arbres i netejar embornals i encara hi ha veïns sense llums a Monars, l'Escorpí i Rodolat del Moro i també quatre línies d'autobús mantenen encara afectacions. I en aquest sentit, Junts i Comuns demanen explicacions al govern per la no activació de l'alerta pels aiguats al Tarragonès, al Baix Penedès i al Baix Camp. Tots dos grups han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Els comuns volen saber per què no es va enviar l'alerta a la població afectada, mentre Junts acusa el govern de mala gestió i de no tenir un procediment clar per activar el sistema S-Alert. I pel que fa a la mobilitat, a hores d'ara un accident a la 2 a Riudellots de la Selva deixa la sortida a Riudellots tallada. També un altre accident a la C25, al mateix municipi, a Riudellots de la Selva, deixa desviaments de trànsit senyalitzats i també un altre accident, en aquest cas a la C14, a Ciutadilla, direcció Montblanc, deixa un altre carril tallat. A banda, la Ronda de Dalt també ha recuperat avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de l'obertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. I els Mossos han detingut el conductor de la moto implicat en l'accident mortal d'una jove de 22 anys aquest dilluns a Castelló d'Empúries. L'home de 33 anys ha estat arrestat aquesta matinada després de sortir de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on havia ingressat per les ferides de l'accident. El sinistre es va produir quan el motorista, que portava la noia de paquet, va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava en direcció Figueres. La investigació apunta a una imprudència del conductor que passarà ara a disposició judicial. I també els Mossos han detingut una altra persona vinculada amb la mort violenta d'un home en una baralla grupal la matinada del diumenge a la Ràpita. Es tracta d'un home de 34 anys i que aquest dilluns es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que avui passi també a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre té ara oberta una investigació per tal d'esbrinar la causa dels fets.
0: Notícies.
2: ¡Atención!

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
5: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
6: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallacks, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
7: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
1: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Has instal·lat plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Fun.
1: Hey guys, I'm Kygo.
2: Hey, what's up? It's Khalid.
3: Ripollet FM.

0: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Atenció!

0: Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade!
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

0: les 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern defensa no haver activat les alertes abans les pluges dels últims dies perquè, diu, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteix que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos, ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
4: Només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no, de si aquest període, si aquest fenomen, serà llarg o curta en el temps. Diferents paràmetres absolutament tècnics es pren la decisió d'emetre o no, i així ho continuarem fent.
3: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i pedregades que ahir va afectar sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern. També hi ha afectacions al Segrià. I el govern espanyol ha creat un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible com a expert en la gestió de crisis migratòries per haver afrontat la situació quan era president del govern canari. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta.
5: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
3: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà davant del ple del Congrés per abordar la crisi a Ceuta. Segons ha apuntat la portaveu de l'executiu espanyol, Elma Saiz, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar fa 2 anys que reclamen l'ampliació de millores salarials i farts esperant han convocat diverses jornades de vaga a les portes de la Festa Major. Avui han tallat la Nacional 2 i s'han manifestat pel centre. El govern els acusa d'haver intentat pressionar amb baixes injustificades fent un abús dels dies d'indisposició. I la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. Ho ha fet amb una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana, per cert, imparteix classes a Mataró com ha fet des de la primera edició d'aquest curs.
2: Notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: Hello, I'm Sabrina.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha creat un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible com a expert en gestió de crisis migratòries per haver afrontat la situació quan era president del govern canari. Torres ha assegurat que la prioritat del govern espanyol és la devolució dels migrants a Marroc, però s'ha de fer amb garanties pertinents, d'acord amb l'ordre internacional i respectant els drets humans.
4: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
3: El govern espanyol ha impulsat una nova llei d'asil i una reforma parcial de la llei d'estrangeria per adaptar-les al Pacte Europeu sobre Migració i Asil. Canviem de tema. Tarragona refà de les conseqüències del temporal de pluja intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Ahir, recordem, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts, netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari i ha dit de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se a episodis tan ràpids.
5: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
3: I la Ronda de Dalt recupera el carril tallat entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. El carril estava tallat en dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar els futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la Ronda agafa forma amb la col·laboració d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és enllestir-lo a finals de 2027. I detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà aquest dilluns. Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides que li va provocar l'accident. I acabem amb nom propi, el del terrassenc Xavi Hernández, que inicia una nova etapa com a seleccionador dels Països Baixos de futbol. El tècnic vallesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès. Fins al 2030, el català s'estrena oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
1: Tens raó.
0: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
2: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
4: El Club del Country. The teardrops, and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, La Lubit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
6: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
7: Hey, this is Sam Fender.
8: Hello, I'm Olivia Dean. Please don't rain.

0: Dancing.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi crema al parc de Collserola, al barri de Canyelles, per sobre de la carretera alta de Roquetes. Segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona, el foc s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda d'una zona de matolls i se'n desconeix l'abast, tot i que les flames estan estenent ràpidament i estan a tocar d'una línia d'alta tensió i ascendeixen pel turó. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses unitats dels bombers que treballen en l'extinció, sobretot centrats al flanc dret. Hi ha un helicòpter, dos avions i efectius del GRAF. La columna de fum és visible des de diversos punts de la ciutat. I dues de les tres persones ferides per la caiguda d'un mur a Roda de Barà durant l'episodi de pluges torrencials de dissabte a la matinada són amb mort cerebral. Les víctimes són mare i filla. Dues dones, la filla té 18 anys, van quedar ferides en estat crític i greu, respectivament, després que els caigués un mur a sobre al port de Roda de Barà. L'accident va deixar un total de tres persones ferides i les dues dones van ser traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Precisament l'episodi de temps violent d'ahir ha afectat també el Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions i diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Escoltem l'agent Miguel Ángel Rodríguez del Vendrell.
4: Vam veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe. Vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
3: I un ciclista mort aquesta tarda en una caiguda a la via, a la C-147, al terme municipal d'Alt Àneu. Els Mossos han rebut l'avís del sinistre a la 1:11. Per causes encara s'investiguen, el ciclista ha caigut a la via i ha mort. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han mort en sinistres de trànsit a les carreteres catalanes des de començaments d'any. I parlem a l'Alt Empordà perquè Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua i és capaç de detectar, en aquest cas, possibles situacions de risc, com ara, per exemple, la indisposició sobtada d'un banyista que normalment genera greus ensurts.
2: Notícies en xarxa. Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Thank you. Thanks very much.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per a la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
2: Quan sentis que toques fons, quan no puguis seguir coses, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
3: Creu Roja.
4: Quina és la millor cançó de la història? Help! Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
6: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
6: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
7: My name is Alex Warren.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per ordenar el confinament de la població de Torreberó i Ciutat Meridiana per un incendi al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola. Els bombers treballen en el foc a prop del barri de Canyelles per sobre de la carretera alta de Roquetes en direcció Sant Cugat. Hi treballen 19 dotacions terrestres i 6 aèries dels bombers i 14 dotacions dels terrestres de Barcelona. El foc s'ha declarat passat 20 minuts a les 3 de la tarda en una zona de matolls i afecta, de moment, 25 hectàrees de terreny forestal. Ascendeix per un turó i es treballa fonamentalment pel flanc dret. Més temes. El govern espanyol ha creat un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, n'és el cap visible com a expert en la gestió de crisis migratòries. Torres ha assegurat que la prioritat del govern és la devolució dels migrants al Marroc, però que s'ha de fer amb garanties d'ordre internacional i respecte als drets humans.
3: La devolució i la repatriació de la major quantitat de les persones, majors i menors, i també a la vegada ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
2: L'episodi de fortes pluges d'ahir ha afectat diversos municipis del Segrià, també amb especial incidència al Manà, al Batarra, Corbins i diferents punts de l'Horta de Lleida, la camada la marçada més virulenta de la temporada, amb el mes cultius de pera, poma, préssec, i les organitzacions agràries reclamen ajuts i volen que arribin ràpid. Escoltem el president de SAGE Catalunya, Pere Roque. Recordem que, segons SAGE, en aquests moments ja s'ha collit el 70% de la collita.
4: Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
2: Precisament els productors de figues del Guaire, el Segrià, han començat la recol·lecció marcada per les bones qualitats del fruit, però també per la caiguda de preus a causa de l'augment creixent de l'oferta de països com Grècia i Turquia. La campanya d'enguany s'ha avançat 2 setmanes. Per les altes temperatures, aquest any preveuen recollir 5.174 tones. I parlant de temperatures, la mitjana diària de la superfície del mar ha assolit un nou màxim a escala global, 21,1, el 22 d'agost, segons ha fet públic el Servei de Canvi Climàtic Copernicus. Aquest és el registre més alt mai anotat en gairebé 50 anys. D'aquí una hora, més notícies.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vagis on vagis, siguis on siguis, porta el Ripollès FM al teu mòbil.
1: RipollèsFM.cat. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi cantes largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del C.

0: Boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

sents la música.

Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa.

0: l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
1: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment. Per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
6: Summer Hits.
7: Ai...

0: să-mi spui.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els equips d'emergències han desallotjat de forma preventiva una primera línia d'habitatge de Torre Baró per l'incendi a Collserola. Es tracta dels edificis dels carrers de Lliçà i de Castellví que fan frontera amb la zona forestal. Protecció Civil ha enviat dos missatges des de l'ERC per ordenar el confinament dels veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana pel foc, que afecta ara unes 35 hectàrees de terreny forestal del parc. L'incendi se situa a prop del barri de Canyelles, per sobre la carretera alta de Roquetes en direcció a Sant Cugat. Bombers de la Generalitat i de Barcelona hi treballen amb 60 dotacions, 12 de les quals aèries. El foc s'ha declarat passades les 3 de la tarda en una zona de matolls. També estan tancant les estacions a la línia 11 del metro a Torre Baró i Ciutat Meridiana i a Rodalies a causa del fum. S'ha actuat en la circulació, tallant la circulació de trens de la R4 entre Fabra i Puig i Montcada i Bifurcació. El govern català ha condemnat avui a l'agressió un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana afirma que no s'havia donat cap ordre específica de requisar banderes. Escoltem la portaveu Sílvia Paneque.
4: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert. Esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
3: Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 22 d'agost al matí un menor de 17 anys al volant d'un cotxe on viatjava per l'AP7 a l'altura de l'Aldea. S'investiga, a més, un suposat delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut el permís. Els agents van arrestar també el seu pare de 58 anys com a presumpte cooperador necessari del mateix delicte per haver-li consentit la conducció. I la Generalitat ha aprovat atorgar el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, dotat amb 80.000 euros, al biòleg Josep Canadell. L'investigador ha estat premiat per la seva recerca pionera en la investigació sobre la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen ecosistemes d'intercanvi de carboni a la Terra.
5: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
6: Genís Martínez, fem dissabte.
7: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
6: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45. Amb Josep Lloret. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un

0: sota el segell de la Memory Records en aquell moment, Roy, un home doncs, que semblava doncs, que arribava des d'Itàlia, amb una producció doncs, que va ser tot un número 1 i que nosaltres doncs, avui ens ha donat inici en aquesta nova edició del VIP 45. Aquest era el seu Destiny Time, el destí del temps. Un temps doncs, que compartirem i esgrimirem junts aquí en el VIP 45, tot escoltant les cançons que sempre repassem dels 70, 80 i 90 en aquesta hora. Així doncs que rebeu una forta abraçada de jo mateix, un servidor, Josep Lloret, de qui farà aquesta feina. Per cert, ja tenim a punt una de les cançons molt representatives dels 90 amb Wakefield, aquesta danesa des de Dinamarca, amb una cançó molt coneguda com va estar el Saturday Night. La recordeu?
1: VIP 45 amb Josep Lloret.
2: Let's go, Lloret. Come on, let's go.
1: Tot un clàssic.

0: Didi-na-na-na.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà dir 45.
2: Sí, perquè aquí el que fem és recordar aquelles cançons dels 70, 80 i 90, aquelles cançons doncs, que d'alguna forma o altra ens porten moments viscuts i, evidentment, melodies doncs, que mai passen en el temps. Com, per exemple, aquesta de Italian Boys. Eren Lucio Mandrafini i Stefano Francesconi, una de les cançons que va ser molt coneguda i ballada. Va ser aquest Forever Lovers. Una de les cançons d'èxit absolut aquell estiu del 1987.

0: Una senyora que encara continua en actiu. Es va donar a conèixer a mitjans dels 70 amb un talent show. Directament des del Canadà era France Jolly amb el teu bon amor. Your Good Loving és la cançó que hem escoltat d'aquell funky que tant i tant ens agrada. Molt bé, això és el VIP 45, per si us acaba d'incorporar en aquesta emissora. Ja sabeu, doncs, que aquí trobeu els èxits dels 70, 80 i 90. Un programa, doncs, que emeteixen diferents ràdios de Catalunya i també el Principat d'Andorra. Això és el VIP 45.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45, amb Josep Lloret.
0: Anem per més cançons ara mateix, anem cap a principis de mil·lenni, sí? I ho farem amb una versió d'una clàssica cançó de Crystal Waters, amb Crystal Clear, i això que es deia Gypsy Love, que era la cançó Gypsy Woman, de fet. Una cançó brutal amb molt de ritme. Va, l'escoltem!

0: La idea va estar de Manlio Cangeli, que a poc dels anys li va traspassar a Vince Lanzini, el vocalista, juntament amb el teclista Fabio Marguzzi. Estem parlant de Scotch i una de les cançons més importants de la seva carrera, com va estar aquest Disco Band, la cançó de l'Astrosec, que l'any 1984 va assolir l'èxit absolut després del Pagan Invasions, la cançó que avui de nou hem recordat aquí en el VIP 45 de la mà de Scotch.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: Anem per més cançons ara mateix als 90 amb aquesta factoria musical alemana que es fa dir Sash i una de les cançons boníssimes com és el seu Stay.

0: realment espectacular. Stay, queda't. El DJ i productor de la mà, Sash Levinson, juntament amb Ralph Happiner i Thomas Luke. Tots ells configuraven els Sash.
1: VIP 45.
0: Més cançons, més èxits, més records. Anem i retrocedim cap a l'any 1985. Ho fem amb la factoria Turati Shigerato. Directament des d'Itàlia, el que va estar, doncs, la cara visible del projecte, Stefano Zandri. Però que el vocalista era Tom Hooker, ja ho sabem. Aquí teníem el cervell del futur, Future Brain, una cançó, doncs, que va assolir l'èxit absolut en aquell moment. Molt, molt escoltada va estar la cançó dins l'ampli ventall de l'Italo Disco del moment. Una cançó que ara mateix escoltem dins el VIP 45.

0: VIP 45.
1: Per a tu que estàs fet un bici.
0: VIP 45.

0: No és cap secret, ho confesso, ho he dit més d'una vegada, sóc un amant absolut de l'autèntic funky, i si és americà encara millor. Tot altre no el desprecio, però sí que és cert, doncs, que aquest toc que té l'americà costa de trobar. Aquí el teníem, The Train, més conegut segurament per aquella cançó, el You Are The One For Me, però avui hem escollit una de les melodies d'aquell mateix àlbum que va portar el seu nom, i una cançó que també va funcionar moltíssim i que hem escoltat ara mateix aquí en el VIP 45, com és el Keep On. Una cosa que vol dir que continuïs, que no paris, que endavant, escolta. Amb ganes.
1: VIP 45, els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: Més cançons, anem per més èxits, ara mateix ja la recta final del programa d'avui amb alegria. I ho farem amb els Venga Boys, directament des d'Holanda, amb una cançó, doncs, que va ser molt i molt refrescant en el seu moment. Molt estiu ben cavall.

0: Què? Bona proposta, no? Fem maletes i anem tots cap a Ibiza. We're going to Ibiza. Una de les cançons d'aquests neolandesos, holandesos, que varen ser èxit, doncs, a finals dels 90. We're going to Ibiza. Els Venga Boys. Amics, amigues, nosaltres marxem.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: Ha arribat, doncs, el moment dels adeus.

és que... Ho diré, el teu amor és molt i molt agradable. Your love is nice. Aquí el tenim, Tom Hooker, amb la... amb el projecte Ten Harrow. Amb ell marxem. Això ve produït per Chigarato, un dels grans de la música italo-dance. Això no és dels 80, no, això és dels 2000. Ens permet, doncs, la llicència d'escoltar i recordar una de les cançons que va ser èxit i que ara mateix, doncs, també escoltem aquí en el VIP 45, per què no? Us emplaço a una nova edició. Que sigueu feliços i que vagi molt i molt bé. Adéu-siau!

el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes altra volta a una nova edició del nostre espai del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui hem començat amb un àlbum humorístic a càrrec d'Amy Ames, una coneguda cantautora de comèdia i música d'arrel americana originària de Costa Mesa, a Califòrnia, assolint una gran popularitat amb el seu gènere i arribant a ser considerada de manera destacada com a creadora de cançons humorístiques molt encomanadisses. Un parell de temes que escoltarem avui del seu darrer àlbum, que va publicar el 2025, anomenat His Her Problem Now. Ell és el seu problema ara mateix. Hem escoltat aquesta cançó Book on the Windshield, que era la primera que podíem escoltar amb el programa d'avui, i han triat una segona d'Amy Ames. Es diu Simply Fabulous.

Amy Ames. També avui escoltarem un parell de cançons de l'àlbum publicat el 24 de juliol de 2026 a càrrec d'en Bradley Gilbert, el cantant de Jefferson, de Georgia. És el seu 8è àlbum d'estudi publicat a través de BBR Music Group, un segell pertanyent a BMG Nashville. Ell ha coescrit tots els 15 temes al costat de gent com Brock, Barry Hill, Hardy, Taylor Phillips, Randy Montana, Will Weatherly, Boy Pinson i d'altres. Un projecte que explora temes de creixement, de redempció i del llegat que volem deixar enrere. El senzill d'avançament d'aquest disc és la cançó anomenada Good Down.

Senzill d'avançament, èxit menor dins les llistes americanes. De moment, aquesta cançó que ens obria les portes a la nova música, el vuitè àlbum, com deien, d'estudi de Brantley Keith Gilbert, aquest cantant de country, també sobre manera de country rock o de southern rock, com es pot comentar. L'escoltem amb una altra de les cançons, en aquest cas una balada que va presentar darrerament dedicada a la seva esposa i que es troba també dins aquest àlbum, Sins of the Father.

just want my horse back. Horseback és una de les cançons que pertanyen al desè àlbum d'estudi d'en Cody Johnson, Banks of the Trinity, un àlbum realitzat el 26 de juny de 2026 a través del seu propi segell discogràfic Kojo Music i distribuït a través de Warner Music Nashville. Aquesta cançó va ser realitzada abans, el 15 de juny, com a senzill d'avançament del disc. Hi han hagut altres cançons que també han destacat d'aquest disc d'en Cody Daniel Johnson, el cantant nascut el 1987 de Sebastopol, Texas, i excel·lent artista de l'actualitat de la música country. Ens aporta, per exemple, el que va ser un dels senzills també de promoció d'aquest disc, una cançó escrita per en Tom Douglas, en Tony Lane i també en Matt Rogers. Es diu I Want You.

dels millors artistes de l'actualitat musical, d'aquest fabulós artista que es diu Cody Johnson, amb cançons destacadíssimes, tot i que tampoc és que hagi triomfat moltíssim a les llistes, excepte aquell Traveling Soldier, que va ser el número 2 el passat en 2025. Tot i això, el considerem un dels millors que hi ha a l'actualitat, almenys jo ho considero. Un tercer i darrer tema d'aquest Banks of the Trinity, el senzill anomenat Hello Lonesome.

música d'en Cody Johnson. M'encanta aquest artista, a mi, com ja us ho he comentat. I ara passem al Bluegrass, a càrrec d'una banda, que de fet podria ser un duo, perquè els dos principals artistes i la banda porten el seu nom, Jamie Daly i Darren Vincent. Es diu Daly and Vincent, aquesta banda que ha publicat 11 àlbums des del 2007, 7 d'ells per Rounder Records. I la veritat és que és una banda magnífica, provinent de Nashville, a Tennessee. El bluegrass, gospel i el country també han estat presents amb les seves creacions. El seu darrer àlbum porta el nom de A Beautiful Life, publicat el 12 de juny de 2026. Escoltarem música d'aquests personatges perquè valen realment, al meu entendre, la pena. Aquesta cançó que hem triat en primer lloc és Longer Than That.

època magnífica, el meu tindre balada, aquesta de Daily and Vincent. Ens aportaven cançons d'aquest darrer àlbum, com us hem comentat, amb la seva música Beautiful Life, es diu aquest magnífic disc, que us recomano també de manera molt i molt i molt especial. Aquesta era la cançó que escoltàvem, però en tenim d'altres, com per exemple la que ens acompanyarà a continuació. Segona cançó d'aquest disc, d'aquesta parella de bluegrass i música d'arrels americanes Daily, parella de bluegrass i música d'arrels americanes Daily, amb Vincent, que val la pena. Es va extreure, com hem dit, a principis de juny,

Ja que hem començat amb el bluegrass, de fet amb la darrera cançó de Daily Vincent ha estat un bluegrass autèntic, doncs hem continuat perquè aquest àlbum es va publicar a finals de 2025. No us pot sonar amb alguns el nom Jenna Bridge, però la veritat és que ella és una de les membres i fundadora d'una de les més grans bandes que hi ha en el món del bluegrass, aquella superbanda anomenat Sister Sadie, i té una trajectòria artística que és absolutament impressionant, i amb aquest banjo que ha guanyat en diversos premis de la International Bluegrass Music Association com Banjo Player of the Year, intèrpret de banjo de l'any. El seu primer treball en solitari va veure la llum i la veritat és que n'estem molt agraïts, aquests Streets, Rivers, Dreams and Heartaches, que ens aportava peces com aquesta que acabeu d'escoltar, el tema anomenat Goodbye to the Blues, o per exemple dins aquest estil tan fantàstic que ens aporta ella, aquest Streets of Wenatchee.

magnífica, encantadora, aquesta cantant, aquesta intèrpret de banjo fenomenal, Jana Britt en solitari, amb aquest Streets of One Night, des del seu darrer treball discogràfic, que val molt i molt la pena. Com també val realment la pena escoltar, i avui us el presentem, el disc Songs About Us. És el 12è àlbum d'estudi d'en Jason Aldean, aquest magnífic intèrpret de Macon, Georgia, on va néixer el 1977. L'àlbum va ser realitzat el 24 d'abril de 2026. Ja ha tingut èxits, òbviament, i diversos números 1, cançons fabuloses que ens han arribat com el How Far Does a Goodbye Go o el Don't Tell on Me. El darrer senzill en ràdio és aquest Anytime Soon.

hem escoltat de sobres els dos senzills anteriors i les cançons com el Help You Remember, Hard to Love You, Loving Me Too Long, que van ser realitzades a finals del 2025. Don't Tell On Me, una cançó que va ser realitzada a la ràdio el mes de març de 2026, també és una cançó a destacar d'aquest disc, que ens retorna sota la producció de Michael Knox als orígens, als sons que ens aportava els més familiars en Jason Aldean al principi de la seva carrera artística. Hi han tres duets, un amb Luke Bryan amb el tema que dona nom al disc, en David Lee Murphy amb el seu tema compost per ell, Dust on the Bottle, però hem triat aquest tema que deu ser molt especial. El canta amb la seva esposa, la Brittany. Es diu Is It Gone?

cançó que canta amb la Brittany Kerr, la seva segona esposa. La Brittany havia estat participant a American Idol. Com sempre, també m'agrada buscar cançons que tinguin alguna cosa a dir-nos d'aquests àlbums. I la veritat és que entre les 20 cançons d'aquest Songs About Us d'en Jason Aldean, si trobo una que parla de l'experiència amb membres de la seva família d'aquesta malaltia que és la demència o l'Alzheimer. Help You Remember, ajudant-te a recordar, Jason Aldean.

Doncs fins aquí el nostre programa d'aquesta setmana. En Jason Aldean no ens queda temps per més, només per una darrera cançó, i n'escoltarem una d'aquest àlbum, una altra d'aquest àlbum, la quarta, per al programa d'avui. Songs About Us, la que dona nom al disc, duet amb Luke Bryan. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera setmana.